0: En hasta ahora declarar en el juicio por el caso Kitchen, los acusados de espiar a Bárcenas, declara en primer lugar el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a continuación será el turno del exministro Jorge Fernández Díaz. Y Estados Unidos e Irán han vuelto a intercambiar ataques esta madrugada mientras siguen negociando la paz. Washington ha atacado una base iraní del sur del país y Teherán ha respondido atacando otra base estadounidense en la zona. Todo mientras el presidente Donald Trump insiste en que Irán está decidido a cerrar un acuerdo.
1: Irán está muy decidido a llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han logrado. Nosotros no estamos satisfechos con su propuesta, pero lo estaremos. Lo estaremos o tendremos que terminar el trabajo.
0: En casa siguen las protestas de docentes. En Cataluña han cortado desde primera hora la C32 en sentido sur a la altura de Mataró y en Cabrera de Mar en sentido norte. En Valencia las protestas de los profesores llegan hoy a su 14º día de huelga indefinida con una concentración convocada en la Consejería de Educación. Son las 9:03 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: ¿Qué tal están? Bon dia. La vaga indefinida del professorat valencià compleix avui dijous 14 dies a l'espera del que ocórrega en la 8ª taula de negociació que començarà a les 12 del migdia en la Conselleria d'Educació, enfront la qual s'han convocat ja una nova concentració de docents. La nova cita negociadora, recordem que arriba després de que aquest dimecres de vesprada la Conselleria remetera als 5 sindicats la seva última proposta per a intentar solucionar el conflicte, de la qual els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT ja han avançat que hi ha punts que rebutgen, entre ells l'acord retributiu, la reducció de ràtios o la proposta sobre el valencià. La intenció de la conselleria ara és que la mesa d'avui els sindicats firmen o no els acords plantejats. D'altra banda, directors de 50 centres educatius de la província de Castelló tenen previst reunir-se a hores d'ara amb la direcció territorial per a exposar-los el seu malestar per la situació que viuen i les seues reclamacions, igual que van fer ahir dimecres a València, representen directius d'una 20ª de centres educatius. I a aquestes hores arranca en l'Audiència Provincial de València el judici al futbolista Rafa Mir per agressió sexual i lesions. El fiscal reclama per a ell 10 anys i mig de presó per uns fets ocorreguts presumptament en octubre de 2025, quan era jugador del València. El futbolista suposadament va forçar sexualment a sa casa a una jove a la qual acabava de conèixer en una discoteca. En quant a l'oratge, la comunitat registrarà avui dijous cel poc nuvolós amb temperatures mínimes, amb ascens i màximes amb pocs canvis entorn als 30 graus. El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per avui és alt a les tres províncies.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Síguenos por internet en ondacero.es.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: postura que tendría el bloque comunitario en una negociación de paz. El ministro Álvarez ha dicho que lo importante será que Europa hable con una sola voz y unifique su postura sobre Ucrania. Y en casa, las altas temperaturas han activado este jueves las alertas en partes de Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. Se alcanzarán los 38 grados en algunas partes del suroeste y el tercio nordeste del país. Son las 11 y 8, 18 en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Bon dia. El ministre Òscar López intervé ara a les 11 i mitja en Quart de Poblet en l'acte d'inauguració del Laboratori de Governança d'Intel·ligència Artificial de les Nacions Unides, que tindrà lloc en la base de comunicacions que la ONU té des de ja fa anys en aquest municipi. Els contem també que més de 3 milions de persones a Espanya conviuen amb una malaltia estranya. La mitjana fins al diagnòstic supera els 4 anys. El conseller de Sanitat, Marizano Gómez, inaugura a estes hores la primera trobada internacional sobre malalties rares en l'Hospital La Fe de València amb la participació de més d'una trentena d'experts nacionals i internacionals en genòmica, en gestió sanitària, en farmàcia i en innovació. Es contenta també que amb motiu del Dia de la Nutrició, el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana celebra avui la jornada La Nutrició Transforma Vides, una trobada que reuneix a experts i pacients per a explicar l'abordatge nutricional enfront del diagnòstic de malalties renals, el paper de l'alimentació com a part, per exemple, del tractament en pacients de Parkinson o el suport que exerceix en els casos de càncer. En successos es conté que un home ha ingressat a la presó per suposadament estafar en la localitat a la cantina de Santa Pola fins a 6 clients, als quals cobrava per adelantat a través d'una empresa de muntatge de tendals per treballs que mai acabava de realitzar. En total hauria arribat a estafar uns 30.000 euros. I la Guàrdia Civil també ha detingut a Vinaròs a un home de 44 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori de patinets elèctrics i investiga a una altra dona per un delicte d'encobriment després de recuperar un dels vehicles sostrets.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Hay realidades amargas, dulces, ácidas e incluso crudas. La realidad nunca es del gusto de todos, a veces de nadie.
5: El verdadero desafío que tenemos quienes nos dedicamos a informarle va a ser explicarle lo que está ocurriendo sin llegar a convertirnos en unos verdaderos cenizos. Pero lo que tampoco podemos hacer es hurtarle la realidad.
4: Y es que la realidad no siempre suena bien, pero siempre suena en La Brújula con Rafa Latorre.
5: Aquí les contamos las cosas como son.
4: La Brújula, la actualidad con criterio y pluralidad. Cada tarde a las 7 con el sello de Rafa Latorre. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: De negociació en la Conselleria d'Educació, enfront la qual s'ha convocat una nova concentració de docents. La nova cita arriba després d'aquesta dimecres. La Conselleria remetera als 5 sindicats la seva última proposta per a intentar solucionar el conflicte, de la qual els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT ja han avançat que hi ha punts que rebutgen, entre ells l'acord retributiu, la reducció de ratios o la proposta sobre el valencià. Per cert, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha apel·lat al diàleg i ha dit al sentit comú dels docents que estan en vaga i ha mostrat la seva confiança en que la seva actitud, diu, no posa en perill el normal desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, les Pau, i puga hipotecar el futur de milers d'estudiants de la Comunitat Valenciana. Per cert, que professors correctors d'estes proves de les Pau en la comunitat consideren abusiva la proposta de serveis mínims del 100% de la Conselleria i han començat a presentar les seues renúncies davant dels tribunals avaluadors. El campus de Vera, l'alumnat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa, han convocat per a esta vesprada una acampada pacífica per a donar suport a la vaga. També el col·lectiu comarcal de docents Movem l'Horta Nord també ha programat esta vesprada una cadena humana a favor de l'escola pública que anirà des de Rafael Guanyol fins a Tavernes Blanques. Els contem en successos que la Guàrdia Civil ha detingut a 3 persones a Benifaió de la Valldigna mentre intentaven robar en un caixer automàtic al qual van accedir a la zona blindada amb material especialitzat. Se'ls imputen delictes de robatori en grau de tentativa.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: continuará mañana con Carlos Ares y Niña Polaca y culminará el sábado con el esperado concierto de Iván Ferreiro. Además, hoy arranca una nueva edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, que recorre las miradas y conflictos sobre los derechos humanos de más de 12 países a través de 70 películas que se van a proyectar hasta el 6 de junio. El calor va a ir todavía más en las próximas horas. De hecho, está previsto que mañana se active la alerta amarilla por temperaturas máximas que en el caso de Valencia alcanzarán los 33 grados a la sombra. Por lo demás, el cielo seguirá despejado esta tarde y también el viernes.
1: Este cap de semana, Baus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
2: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
3: Unanimitat dels sindicats educatius diuen no a la proposta de les ràtios. El bloqueig continua i portem 14 dies de vaga indefinida. Bona vesprada. 14 dies de vaga indefinida i avui és la 8a mesa de negociació en la Conselleria d'Educació. En seguida estarem allí perquè acaba de començar per a conèixer l'última hora. És el nostre tema de portada, que els ampliem junt a altres notícies de la comunitat fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Des de passades les 12 del migdia està en marxa la que és, com els dèiem, ixa 8a mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per a tractar de desbloquejar ixa vaga indefinida que manté el professorat de l'ensenyament públic valencià des de fa ja 14 dies. Sindicats que diuen volen continuar negociant mentre ultimen la consulta que traslladaran previsiblement esta vesprada als docents que han tornat a concentrar-se avui a les portes de la Conselleria. Allí està seguint ixa mesa de negociació. Núria Moreno, bona vesprada, què ens pots contar?
4: Bona vesprada, doncs. Els sindicats volen reobrir eixa negociació, ha dit Marc Candela de l'SCPB abans d'entrar, que encara hi ha molts punts que s'han quedat fora i altres amb els que no estan d'acord.
5: No pararem de demanar que es mantinga la negociació oberta i que se tanquen els acords definitius que se puguen acceptar. I si no ara, pues, això continua. D'una manera o d'una altra continuarà. No estem contents amb el resultat final.
4: Educació volia avui una resposta, però almenys per part de l'STPB, Comissions Obreres i UGT, no la tenen perquè encara no han pogut llançar l'enquesta al professorat. Serà previsiblement esta vesprada. Txelo Baix, de Comissions Obreres.
6: No venim en una resposta, perquè aquesta consulta no s'ha pogut efectuar per la tardança en enviar els documents, per una banda, perquè és una consulta que va adreçada a moltíssimes persones i volem que tinga la seguretat que pertoca una consulta d'aquest tipus, i en el moment en què se llance, que és molt probable que siga esta vesprada, hi haurà 24 hores per a que el professorat puga respondre.
4: CESIF va signar l'acord retributiu dilluns, però diu que veu molt lluny un enteniment pel que fa a ràtios i plantilles. José Seco, portaveu d'Educació.
7: La verdad es que estamos muy lejos y entendemos que es un esfuerzo económico por parte de la administración, pero también hay que entender la situación que hay en los centros. Entonces nosotros ahí vemos que hay bastante lejanía, pero bueno, yo creo que se puede trabajar si hay voluntad por ambas partes.
4: Sembla que l'assumpte de les ràtios continua encallat. També les plantilles, més consens hi ha amb la burocràcia, que sí accepta CESIF. UGT, Comissions i STPB esperaran la resposta del professorat, que continua a hores d'ara concentrat enfront de la Conselleria.
3: Gràcies, Núria. Abans de la reunió convocada este migdia amb els sindicats allí en la Conselleria d'Educació, la consellera Carmen Ortí, ha rebut els presidents de la Confederació, Gonzalo Anaya i FAMPA València, Ramon Pérez.
8: Sí, Vicente Gumbau i Elisabet García han explicat a l'eixida que ha sigut una reunió amb bon to, encara que sense molta novetat. S'han limitat a traslladar-li la preocupació que existeix entre les famílies i les seues principals reivindicacions.
9: Lo que li han demanat és que, per favor, se paren a negociar, a consensuar coses i tot això s'acabe el antes possible per a que no n'hi hagi més perjudici per a ningú. Els docents estan fent un gran sacrifici perquè estan perdent sou i, a part, les famílies que també estem donant el suport i estem fent tot el possible per que aquesta situació es pugui mantindre i aconseguir el bé comú per a tots, que és el que tots volem.
10: Hem demanat la reunió perquè ens preocupava realment la situació que estem vivint per part de les famílies, per part del professorat, i necessitem avançar.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Són les 2:30 i comencem Comunitat Valenciana en la Onda fins les 3 de la vesprada. Ja saben, avui, dia de molta música i també parlarem del talent jove, perquè uns joves de la Universitat Politècnica de València han creat una nova aplicació, Domate, que s'ha convertit bé en un referent, tot encara no està disponible, ara els contem des de quan, en allò de trobar company de pis compatible o propietari de confiança. Els contem de seguida, que tenim molt en el programa d'avui, ho farem amb Andrea Agut, però primer l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs per les principals notícies, conta'ns.
2: Bé, pues continua sent ixa vaga educativa. Des de passades les 12 del migdia està en marxa la que és ja la 8ª mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per tractar de desbloquejar ixa vaga indefinida que manté el professorat de l'ensenyament públic des de fa ja 14 dies. Els sindicats que diuen volen continuar negociant mentre ultimen la consulta que van a traslladar previsiblement esta vesprada als docents que han tornat a concentrar-se a les portes de la conselleria. De moment diuen un no a eixa proposta de ràtios que els havia fet la conselleria i que estan analitzant punt per punt. Abans de la reunió, amb els sindicats, la consellera Carmen Ortiz ha rebut els presidents de la Confederació Gonzalo Anaya i de FAMPA València. Dir també que en Alacant centenars de professors vestits de negre han protagonitzat este matí una marxa per la Rambla i la plaça de l'Ajuntament per a escenificar, diuen, l'enterrament de l'educació pública, mentre que el professorat castellonenc ha traslladat avui la protesta fins a les portes de l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló, on la reina Sofia i el president de la Generalitat han assistit al Congrés de la Federació Espanyola del Banc d'Aliments. El president de la Generalitat precisament ha apel·lat al diàleg i al sentit comú dels docents en esta vaga, ha mostrat la seva confiança en que es resolga el conflicte, encara que diu que les dues parts tenen que fer sessions, mentre que els professors correctors de les proves d'accés a la universitat, de l'ESPAU, consideren abusiva la proposta de serveis mínims del 100% de la conselleria. Alguns han començat ja a presentar les seues renúncies davant dels tribunals avaluadors. Estarem molt pendents d'eixa mesa.
1: Molta incertesa.
2: D'eixa mesa de negociació que està a hores d'ara en marxa. Notícia d'última hora que anem a contar també així és que l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha sigut citada a declarar com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la gestió de la Dana, mentre que l'exconsellera i portaveu del Congrés, l'alcaldessa serà el 8 de juliol, mentre que l'exconsellera i portaveu del Consell, Ruth Merino, testificarà el proper 22 de juliol. Estos són alguns dels principals assumptes. També parlarem d'altres com l'escàndol per la presumpta adjudicació irregular d'habitatges en la residencial Les Naus de la plaça de la platja de Sant Joan en Alacant, que ha tornat a sorgir avui en el ple ordinari. Que ha passat? Que el grup socialista ha recordat a l'alcalde que en el seu moment va anunciar que prohibiria els càrrecs públics que optaren a l'adjudicació d'estos habitatges protegits, però avui l'alcalde no ha volgut respondre al respecte. Així que d'això hi farem una prèvia, perquè demà s'esperen 36 graus,
1: Mare meua, com tenim l'horatge.
2: Tinguem que tindre molt en compte que demà tindrem alerta per calor.
1: Per calor, sí, i a plegar prompte, acabant el mes de maig. Però bé, veurem com es presenta l'estiu. Gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: Després vos escoltem amb més. Ja saben, la pròxima cita informativa a les 7:20 de la vesprada amb Ramon Pérez i els butlletins informatius i al web, que poden trobar tot en tot moment allò que passa a la Comunitat Valenciana, com també una gran celebració, la de Benicarts, que està de 40 aniversari, i Europa FM, els 30 anys, celebrant-ho tots en una cita única per als amants de la velocitat i la bona música. Un torneig especial, Benicarts 40 aniversari, 340 voltes, que es disputa el 7 de juny en el kàrting de Benicàssim, un dels circuits referència d'Espanya des del 1986. Seran 340 voltes d'adrenalina, competició en format resistència i un ambient immillorable assegurat amb SSJ musical d'Europa FM, organitzat per Benicarts. Poden inscriure's en benicarts.com. Molt interessant el que ens apropen els nostres companys també d'Onda Cero Castelló, i no els deixem de la mà perquè continuem, que ja està el nostre company d'Europa FM, Javi Mendigacha, amb moltíssima música.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
3: Llega el momento ideal

0: Temporada ja de festivals, de que ens visiten els nostres artistes preferits a la Comunitat Valenciana. Avui, en este Dijous, pues, espai de molta música. Company Javi Mendigatxa, molt bona vesprada.
1: Com dius, Begoña, no estarà a l'Arenal Sound, estarà al Festival de les Arts d'ací uns dies, i és que diuen de la seva música, de la música de Carlos Sandnes, que és indie pop multicolor. I sí que és veritat, que és una música elegant amb tocs independents, i està començant a més a apuntar un nou disc, i és que fa uns dies publicava un nou tema, el que estem escoltant, Arenal Sound. Arenal Sound és una cançó que parla dels festivals, del que en ells es viu i de com la música fa de fil conductor d'històries personals que es queden en la nostra memòria per sempre. El dia 6 de juny, com dia, tornarà a pujar-se a l'escenari a la nostra terra, serà el Festival de les Arts, però abans, com sempre, tenim la sort de contar amb Carlos Sandnes així en Comunitat Valenciana en la Onda. Què tal, Carlos, com estàs?
2: Hola, pues molt content, no?, d'anar a les Arts, que ja sempre tenia ganes d'aquest festival, que inicia una mica l'època de festivals.
1: La veritat, estava parlant jo de que Arenal Sound és, com deia al principi, una cançó que has publicat fa uns dies, una cançó que té darrere molta nostàlgia, no? Em dona la sensació a mi.
2: Sí, sí, és una mica nostàlgica, no? I és cert que aquest Arenal Sound del que parla, no?, era un arenal que encara que continuï existint no pots tornar, no?, perquè ha canviat, som més grans, i el temps fa que les coses, encara que continuïn existint, també canviïn, no?
1: Nou tema, jo suposo que arriba un nou disc pronte, no sé si també té este toc nostàlgic el disc o apuntarà per a tots els puestos.
2: Bueno, la nostàlgia és una cosa molt inspiradora, no?, i sempre hi ha cançons que l'abracen, no?, per parlar d'aquest sentiment que tots, a mesura que ens anem fent una mica grans, sembla que li trobem una mica més d'espai a la vida, la nostàlgia. Però bueno, hi ha una mica de tot el disc, i és també la gràcia de treure un disc i no un single, no? Poder parlar de moltes coses diferents.
1: I quan arribarà?
2: Ai, pues no sé, estic treballant, m'agradaria aquest any, però si no arribo, pues al principi el següent, una mica com vagi, perquè la veritat és que és una bona feinada.
1: La veritat és que has tingut molt de treball, perquè Carlos Sandnes practica més arts, no només la música, i és que, per exemple, no fa molt de temps presentaves El ruido de las estrellas, un llibre en el qual repasses la teua trajectòria professional i personal. Què veus quan analitzes aquests 20 anys, més de 20 anys de carrera?
2: Bueno, clar, aquí parlar 20 anys és una mica heavy, en realitat.
1: Com passa de ràpid,
2: Sí, sí, però de ser petit, no?, i de començar a conèixer el que és l'art, el que és la creativitat i tot aquest procés, aleshores sí que ens remuntem a 20 anys. Realment, la carrera discogràfica té 10-12 anys, i sí que hi ha un punt en el llibre, doncs sembla que s'acompleix una mica el somni de ser artista, de dedicar-te a això, i parla molt una mica, doncs, d'aquest procés de com un somni es pot tornar realitat i com a vegades aquest somni pot ser també una mica una condena o hi ha alguna cosa que t'ho faci passar malament, no?, també.
1: Per això de que estàs parlant de que pot ser una condena, jo tinc la sensació, no sé, és la sensació que em dona, que El ruido de las estrellas és un disc, és una cançó, és un llibre, estàs en un moment ara mateix, jo crec, que estàs en un moment de transformació, de tractar de retrobar-te a ti mateix, no?, a tu mateix.
2: Sí, la intenció del llibre era una mica aquesta, no? Jo crec que estem tots visquent un món que ens condueix una mica a ser tots una mica iguals, no? Aquest tema de tots acabem consumint el mateix, ens acaba agradant el mateix, i aquest algoritme que fa

0: que ens tornem una mica similars entre tots, doncs és una crida, no?, també a buscar una mica cap endins i trobar que, quines són les coses que genuïnament ens han fet ser el que som.
1: Què queda, Carlos, d'aquell xic que comença fent rap?
0: Bueno, jo crec que hi ha un canvi estilístic, però a un nivell creatiu jo penso que sempre ha sigut una persona molt similar i que m'han inspirat les mateixes coses. M'ha agradat parlar de coses similars i no considero que hi hagi tant de canvi, no? Però a vegades sí que és cert que canviar una mica l'eina, doncs sobta més pels altres que per un mateix.
1: No hi ha tant de canvi, però sí que pot ser que hi hagi molt de canvi en el que és la indústria de la música, no? Tots els anys que portes.
0: Sí, sí, clar, una mica sí que és veritat que quan vaig començar fa 10 anys i semblava que Spotify era una cosa molt nova, no?
1: Vaja.
0: Era com un suplement a lo de treure els discos. Clar, però estic parlant de 10 o 12 anys, que no és tant, saps? I vull dir, però fixa't que fa 12 anys van arribar els primers iPhones. En realitat, aquest canvi una mica de portar tota aquesta informació a la butxaca sí que ens ha canviat la manera de consumir l'art, la música, moltíssim, i sí que trobo que la manera de consumir ha canviat molt, no? I també s'ha democratitzat molt la música, tothom està fent música, molta més gent fa música i trobes també, doncs, artistes que no haguessis trobat abans. Sí que tot té la seva part positiva i la part també negativa, que penso és que a vegades està com perdent aquesta cosa romàntica, no?, de profunditzar amb les obres que fan els artistes, perquè hi ha tantes que no dona temps, no?, a profunditzar-hi.
1: Clar. També és veritat que pot obrir portes, no?, com per exemple des de Llatinoamèrica, perquè tu ara mateix per Llatinoamèrica eres molt conegut, també.
0: Clar, el que comentava, que hi ha una part positiva aquí, no?, i una altra és aquesta, com poden viatjar les cançons, no?, el fet de que pugui anar a Llatinoamèrica i estem fent concerts enormes i estic anant a països que potser en la meva vida vaig somiar anar-hi, com, jo què sé, El Salvador o Costa Rica o Guatemala, estem fent gires per ahí i és una cosa estupenda, no? Jo a vegades arribo a un lloc i penso, però com pot ser que aquí hi hagi gent que va seguir escoltant i que estigui esperant que toqui, no? Em costa creure, i fins que no estàs allà cantant la cançó i la cançó ja estàs veient les cares de que la canta amb il·lusió, no t'ho creus, no? I aleshores penses, hòstia, és que soc tan afortunat que estigui passant això que no m'ho crec.
1: Quines diferències hi ha entre el públic que et trobaràs el dia 6 a València, al Festival de les Arts, i el que et trobes, per exemple, a Llatinoamèrica quan viatges per allí? Quines diferències hi ha?
0: Bé, jo penso que el públic és públic, no? I això és una cosa que pregunten molt, com si la gent fos molt diferent, però al final quan una persona connecta amb una cançó i s'emociona, doncs això és un llenguatge universal, no? I els éssers humans tenim aquesta sensibilitat i això és una cosa que t'ha de trobar aquí i en Pequín, no? Sí que és cert que hi ha com un fanatisme una mica més apassionat allà a Llatinoamèrica, coses que aquí potser veiem més amb el futbol, no?, amb l'esport, allà sí que es veuen amb la música i sí que es nota, no?, com que t'esperen a l'aeroport o tot aquest tipus de coses, que és un fanatisme una mica més pronunciat. Però al final, quan la gent està connectada i cantant, pot ser València, pot ser la Conchinchina.
1: Això deu ser per a flipar, no?, el arribar a un aeroport i que hi hagi fans esperant-te.
0: Sí, sí, absolutament.
1: Perquè així aquestes coses no les fan. Com va ser com serà el directe del dia 6 de juny al Festival de les Arts? Què veurem?
0: Bueno, pues la veritat és que ara, com no és un any de novetat de disc, com que tinc una mica menys la pressió o la intenció de presentar cançons del disc anterior, doncs el que m'agrada fer en aquests anys que són més relaxats de llançaments és fer una mica de recorregut del que he anat tocant, no?, als festivals en els últims anys, així que jo crec que aquest any és maco, doncs, perquè recupero cançons que vas tocar al primer Les Arts, no?, que em recordo perfectament, i recuperar coses del repertori una mica més clàssiques, ja que no hi ha un llançament d'un disc, doncs aprofito i faig una mica aquest recorregut. Jo crec que la gent també ho agraeix, no?, aquest exercici de nostàlgia. Al final les cançons són com petites finestres a moments que hem viscut, crec que és una cosa molt emocionant.
1: Abans parlàvem de la importància de Spotify i de coses semblants per a obrir les portes de molta música, però els festivals també, perquè hi ha moltes vegades que en un festival és quan trobes a gent que de sobte l'escoltes i dius, uah, que bé que sona això, no? I ja et quedes amb ells.
0: Sí, jo crec que en el meu cas he sigut un artista que ha crescut pels festivals, perquè jo no he sonat pràcticament res a la ràdio, i és veritat que Spotify, bueno, pues quan funciones, funciones, però quan no, tampoc et dona una especial atenció, no? I en aquest sentit sí que noto que els han sigut per mi com una mica el treball de camp, no?, de créixer, que la gent anés allà i jo tocava abans de Vetusta Morla o d'un grup més gran o el que fos, i la gent deia, pues, m'ha agradat o no m'ha agradat, i el buscaré i el sentiré, i l'any que torni doncs potser vaig a veure una sala. I sí que he notat que el meu procés com de creixement ha sigut perfectament el dels festivals. Sí, sí.
1: I tornant a Arenal Sound, el tema que acabes d'editar, la veritat és que es viuen també moltes històries personals que queden per a sempre.
0: Bueno, jo crec que sí, jo crec que és aquest moment com de l'estiu on tothom, bueno, te comparteix aquelles nits amb els amics o amb una paradella, amb una persona que estigui coneixent, inclús hi ha molta gent que es coneix allà, no? I aquestes petites històries que queden encapsulades en nits plenes de cançons, em sembla que, bueno, que era com una cosa molt potent, una imatge molt potent, sí. De fet, jo me'n recordo de pràcticament tots els festivals on he tocat, i si em parles de, ostres, te recordes a Elda l'any no sé què, doncs me'n recordaré del concert, de l'ambient, de la nit. Crec que són moments inoblidables, per molt que els visquem.
1: Jo crec que el que sí que te'n recordaràs era, crec que era el de les Arts, precisament, en la pandèmia, no sé si te'n recordes, sí. Que va ser al Port. Jo estava en aquest festival i era molt curiós perquè si la gent s'alçava de la seva silla...
0: I paraven la bomba, sí, sí. La música o alguna cosa, no?
1: I van estar veient-te i hi havia moments en els que deixaven d'escoltar-te. Era una cosa molt rara.
0: Des de dins no notaven tant, perquè clar, des de dins el monitoratge el continuàvem sentint nosaltres per no perdre'ns, però sí que ja veiem com la gent de cop i volta era com, hòstia, què ha passat, no?
1: Clar, era una cosa molt estranya. Sí, sí, sí. Carlos,
0: tot... La pandèmia va ser una part...
1: Molt surrealista tot. Ara pensem moltes de les coses que feien i la veritat és que, en fi... Carlos, moltes... a tots els que passeu per Comunitat Valenciana en l'Onda, el que fem és demanar-vos que ens recomaneu una cançó, un artista que estigueu escoltant molt últimament, que us agrade molt.
0: Ah, doncs pues mira, jo tinc un molt bon amic mexicà que col·labora amb ell en una cançó que es diu Amor Papaya, que segur que si algú s'escolta i escolta la meva música la coneix, que es diu Caloncho, i fa dues o tres setmanes ha tret un disc nou que és ben maco i que parla una mica com d'apreciar els sabors de la vida, i crec que és un disc interessant per escoltar, el disc nou de Caloncho.
1: Doncs en aquesta cançó, a qualsevol cançó de Caloncho, acomiadaré en el nostre programa d'avui, però ara t'acomiadaré en una de les teues cançons, una de les mítiques, i tenim moltes ganes de tornar a escoltar-te en directe el dia 6 al Festival de les Arts a València. Carlos, moltíssimes gràcies, bueno, per acompanyar-nos.
0: Allà ens veurem. Una abraçada.
1: Adéu, chao.
0: Bon dia.
1: Doncs aquesta i moltes altres sonaran al Festival de les Arts el dia 6 de juny, Begoña. Així que una d'aquestes dates importants a agendar.

0: Trobar pis ja no és l'únic mal de cap per a milers de joves. Ara, trobar un company de pis compatible o un propietari de confiança també s'ha convertit en tota una odissea. Per això naix Dumate, una nova aplicació creada per tres estudiants de la Universitat Politècnica de València que vol revolucionar la convivència en pisos compartits. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada. Ara te conté la solució que plantegen aquests tres joves d'Alcoi i de València, però abans anem a preguntar-li als valencians, si te pareix.
0: Vinga.
1: Quines són aquestes experiències reals que han tingut compartint pis? Vinga, anem a escoltar-ho.
2: Compartí piso hace un tiempo con tres personas. Lo que pasa que convivir con ellos era horrible porque dejaban siempre todo por medio, traían gente a casa. Una vez me acuerdo que tenía productos míos en el frigorífico y a la mañana siguiente me levanté y me encontré todo vacío, o sea, los amigos de mis compañeros supuestamente me robaron todo, encima me dejaban todo el baño súper sucio siempre porque éramos como cuatro personas para un baño, o sea, el tema de higiene era horrible.
3: Sí, comparto piso con mi novia y no estaría cómodo compartiendo piso con un desconocido, por así decirlo.
4: Con dos amigas y mi pareja. Y al final la convivencia se hace complicada porque hay muchas responsabilidades de casa, de limpieza, ordenar, y no siempre se cumplen.
1: Jo diria que està el 50-50 entre males experiències i bones experiències. Tota, jo crec que guanyen quasi les ruïnes.
0: Jo, sí.
1: Les males experiències, perquè
0: per
1: és complicat.
0: Per la general jo crec que sí, eh? Sí. Jo crec que és una sort trobar bons companys de pis. Que
1: perquè
0: tots pensem que ho som, però després en el dia a dia hi ha matisos.

0: hi ha sí. o incompatibilitats, que tot pot ser, no? Sí. Entre amics, entre persones.
1: Mm. I una persona és molt diferent fora de casa i dins de casa, eh?
0: També.
1: Que cada u a sa casa és molt bé i de les seues manies. Manies.
0: Totalment. Mira que hem parlat en este programa de manies, eh? Pues, i ja.
1: Assenyant moltes, sí, sí. Bé, pues ara plantegem la solució, no? Que han pensat aquests estudiants de la Universitat Politècnica de València amb esa ferramenta Doommate, se diu, impulsada per Arnau, Juan i Samu, que pretén canviar la forma en què els inquilins i propietaris connecten abans de compartir vivenda, una espècie de Tinder del lloguer, tal com ens ha explicat un dels seus creadors, Juan Company, de només 22 anys.
2: Doommate es la plataforma integral de convivencia que ayuda tanto a inquilinos como propietarios a elegir mejor. Para los inquilinos pueden buscar compañeros de piso, pueden buscar piso. Lo que les ofrecemos es encontrar a la gente más compatible y que más se parece a ellos. Y para el propietario lo que le ofrecemos es elegir bien al tipo de inquilino que quiere, ver los perfiles de cada solicitud, de cada inquilino y poder comunicarse con ellos a través de la aplicación. Y una vez se genera un vínculo entre ellos, entre propietario e inquilino, pues poder comunicarse durante toda la estancia y al final de la estancia valorarse unos a otros.
1: I d'on va sorgir la idea? Doncs la idea, evidentment, va sorgir d'aquestes experiències que van viure els propis creadors, Arnau, Juan i Samu, que per cert eren companys també de pis, i també dels testimonis, no?, que anaven recollint dels seus amics i dels seus familiars.
2: Empezamos a desarrollarla porque en parte fuimos un poco víctimas del problema que hay en el mercado de alquiler y que cada año lo enfrentan miles de estudiantes, miles de inquilinos, y quisimos construir la aplicación que estamos desarrollando para acabar con estos problemas.
1: Doommate el que fa és combinar elements de les aplicacions tradicionals de cerca de vivenda que coneixem tots amb sistemes de valoració semblants als de les apps de cites, per això diem lo del Tinder,
0: clar,
1: o també altres plataformes de serveis. L'objectiu, com diguem, és facilitar aquesta convivència més segura, més transparent i més adaptada a les necessitats de cada usuari per a no emportar-nos un susto, no? I a través dels perfils personalitzats, tant els propietaris com els inquilins poden consultar informació relacionada amb hàbits, preferències o experiències prèvies abans de aceptar compartir ese pies.
2: Te descargarás la aplicación y la aplicación tiene dos módulos bien diferenciados, que es el de inquilino y el de propietario. En el caso de que fueras un inquilino que está buscando o compañero o piso o ambas, tendrías que contestar unas preguntas sobre ti, sobre convivencia, sobre lo que buscas, y estas preguntas lo que hacen es completar tu perfil. Entonces, una vez has completado tu perfil, ya puedes buscar compañeros de piso que son totalmente compatibles a ti y también buscar pisos en función de las necesidades de búsqueda que tengas. Y en el caso de que fueras con alguien, es decir, si sois varias personas las que os vais a una nueva ciudad, podríais uniros juntos a la aplicación formando un equipo, que es lo que nosotros hemos llamado vínculo. Guay. Y luego para el propietario simplemente subiría sus pisos, definiría el tipo de inquilino que quiere para cada piso en el caso de que tenga varios, y a partir de ahí empezaría a recibir solicitudes de esos inquilinos perfectos. Y una vez se dé cuenta de que ese inquilino vale la pena, pues le propondría una reserva.
1: És una aplicació molt pionera perquè té valoracions que funcionen en les dues direccions, no només en una, algo que ens conta Juan que no tenien les aplicacions que fins ara existien.
2: Lo que existen son aplicaciones para buscar compañeros de piso solo y también pues portales como Idealista que van más enfocados en el piso que en la convivencia entre personas. Entonces lo que nosotros quisimos fue centralizar todo en una aplicación, solucionar todos los problemas de convivencia entre inquilinos en una aplicación y también toda la comunicación entre inquilinos y propietarios.
1: És a dir, que els propietaris podran opinar també sobre els inquilins, però els inquilins també podran valorar els casolans o les immobiliàries. D'esta manera, la plataforma busca premiar també els perfils amb millor reputació, els millors companys i els millors casolans, i fomentar aquesta confiança entre els usuaris. I què és el que es valora? Quines poden ser aquestes preferències per el que respecta als que busquen, per exemple, companys de pis? Doncs, per exemple, si ens agraden les mascotes, sobretot si som estudiants o si som treballadors, no? Perquè evidentment els treballadors busquen treballadors i els estudiants busquen a gent que porte una vida més d'estudiant, no? Si són persones més tranquil·les, si són més festeres, més nocturnes, en fi, aquestes coses que ens importen a tots, no?
0: Un bon filtro.
1: Un bon filtro, exactament. I a més l'aplicació serà gratuïta per a les persones que busquen pis o company de vivenda, i els propietaris podran anunciar alguns immobles sense cost i només pagaran si volen publicar-ne més. I li hem volgut preguntar també a Juan, perquè Juan no deixa de tindre 22 anys i sap perfectament com està ara mateix el mercat de la vivenda, sobre si aquesta aplicació és realment una solució per al problema de la vivenda. Ens diu que no,

0: però el que sí que ajuda és a aquesta millor experiència compartint pis i dins del gran problema de la vivenda, doncs que aquest no sigui tan problema.
1: Porque realmente muchos propietarios lo que hacen es subir el precio del alquiler también como filtro para poder asegurarse de que estos inquilinos van a ser solventes. Entonces, si podemos crear un sistema de reputación en el que puedan elegir con mejores garantías, pues yo creo que podemos contribuir un poco a ese problema de la vivienda. Obviamente es un problema también de oferta y demanda que ahí no podemos controlar, pero cada granito de arena que aportemos, mejor.
0: Doncs sí, segur que li facilitarà molt la vida a moltíssima gent, jove i no tan jove, que busquen company de pis o que busquen inquilí. L'aplicació segurament hi serà al mercat el 15 de juny, estarem molt pendents i els informarem en el cas de que la vulguin descarregar.
2: Clar que sí, si està a partir del 15 de juny, no? Entenem que les plataformes sí. d'Android, d'Apple podran descarregar-la.
0: Exactament, per a tots. Sí, ens ha explicat ja
2: I si tenen una situació
0: fàcil,
2: en la que busquen sí. pues, un company o busquen a qui alquilar i saber ben bé qui està... Pues, entrant a la vivenda, doncs és una molt bona iniciativa i donem l'enhorabona a estos estudiants tan joves, 22 anys ja, tan pioners en el món de l'emprenement, lo difícil que sembla,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Però per totes, clar que sí.
0: Sí.
2: Gràcies, Andrea.
0: Gràcies a tu.
2: Continuem.

Doncs amb la cançó que està sonant de fons, Amor Papaya, ja saben, de Carlos Sadness i Caloncho, ens acomiadem en el programa d'avui amb bona música perquè apleguem a les 3 de la vesprada. Continuen així a Onda Cero amb més informació i nosaltres tornem demà a les 2:30. Adeu.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: El Catizano.

0: entrevistas, actualidad y la mejor compañía. Con la colaboración de ProDeTour, Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar foro. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu, que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
3: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
2: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada faceta té el seu treball al camp i la seua llum. I també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
3: Paisatge al plat.
2: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella, amb moltes variants locals, comparteix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o amb bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La negociació de la vaga educativa indefinida fa un alt en el camí. La mesa de conselleria i sindicats tornarà a reunir-se ja dilluns. La Generalitat es mostra optimista, però els sindicats pensen ja en possibles noves mobilitzacions. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Pendents a més del juí contra l'exjugador del València, Rafa Mir, per una presumpta doble agressió sexual, li demanen més de 10 anys de presó. La decisió final podria produir-se en les pròximes hores. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
2: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: La negociació per a donar amb una eixida a la vaga educativa indefinida continua oberta. És el qualificatiu al qual sí coincideixen els sindicats i la Conselleria d'Educació. La negociació continuarà ja la setmana que ve i ho farà a través de meses sectorials per cadascuna de les demandes. Les dues parts es donen ara uns dies per a actualitzar documents, per a posar-ho tot per escrit i per a preguntar també per futures noves mobilitzacions. Sentim Marc Candela, Txelo Valls i Maite Tarazona del Sindicat de l'Ensenyament STPB, de Comissions Obreres i d'UGT, respectivament.
4: Jo crec que el professor vol que ens deixem la pell fins al final i que negociem punt per punt fins a aconseguir el màxim que demanem, que és el que pensem que és necessari per a que l'atenció als nostres alumnes siga el més digna possible.
5: Pues hem de primer repensar i veure quines són les propostes que podem llançar al professorat en general per a que ens diguin que estarien disposats a seguir.
6: La part positiva és que volen continuar negociant, però cada dia ens trobem en una situació diferent i la veritat és que descol·loca prou, i els companys i les companyes també.

0: no acaben d'entendre la situació.
1: La Conselleria d'Educació es mostra avui optimista amb la negociació i recorda que els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que seran aprovats el juliol, inclouran un augment del pressupost educatiu. Pablo Ortega és el director general de personal docent de la Generalitat.
2: Jo crec que ara podríem dir que estem apropant-nos i que estem al 80% d'acord en les qüestions fonamentals. Estan sorgint altres qüestions que estem incorporant al debat, però en principi la meva impressió és que hi ha voluntat d'acord, voluntat per la conselleria que està negociant contínuament.
1: Negociació oberta en qualsevol cas i protestes en marxa ara mateix. Tenim convocada en estos moments a l'Horta Nord una cadena humana de suport a la vaga. Cadena humana des de Rafel Bunyol fins a Tavernes Blanques. Esta pròxima nit l'alumnat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i del Conservatori Superior de Dansa de València començarà una acampada de suport també. I este matí centenars de professors i de professores vestits de negre han protagonitzat una marxa a Alacant per la Rambla i per la plaça de l'Ajuntament, Pepe Requena.
3: Portaban coronas de flores y cajas negras que simulaban ser ataúdes, acompañados de marchas de procesión. Se han podido ver lemas como la consellería nos ahoga, descanse en paz, en víctima de los recortes en FP pública o vuestros recortes nuestro funeral. Los profesores con los que hemos hablado coinciden en un aspecto crucial, las ratios. Lo que ofrece la consellería es insuficiente.
4: He hecho una propuesta que en 2035, creo, pone 30 alumnos o creo que 25 alumnos en cuarto de eso. Dentro de 10 años. Yo ahora mismo en clase tengo 33 alumnos. A lo mejor 8 no hablan español.
3: Y esa es otra, la falta de profesores de apoyo para el gran número de alumnos extranjeros de múltiples nacionalidades que hay en Alicante y que también hay chicos y chicas con necesidades especiales.
1: Les famílies de l'alumnat continuen mantenint el seu suport als mestres. Avui, federacions d'associacions de mares i pares d'alumnat s'han reunit amb la Conselleria d'Educació per a traslladar-los les demandes de les famílies. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, apela de nou al diàleg i al sentit comú. Mostra la seva confiança en que es resolga este conflicte. Considera que ha d'haver-hi sessions, diu Pérez Llorca, per part de les dues parts.
5: Una situació complicada, no? En la que crec que va fer falta encara més diàleg, més enteniment, més sessions per ambes parts per a poder arribar a un acord. Jo sí que li dic que com a màxim responsable de la Generalitat Valenciana assumís el compromís de seguir adaptant alguns àmbits perquè siguin tots més còmodes a l'hora de firmar un document. Però si de l'altra part no hi ha ningú tipus de canvi, ningú tipus de sessió, va ser molt difícil arribar a un acord.
1: I a tot això assumem encara una derivada més que es materialitzarà la setmana que ve. Els professors correctors de les proves d'accés a la universitat d'enguany que han començat a presentar ja les seues renúncies no acudiran a treballar, Amparo Sánchez.
6: Consideren que aquesta decisió es vulnera el seu dret a la vaga de manera evident quan és l'única manera per a reivindicar millores en el sector educatiu. Malgrat la situació actual, segons Bernat Parra, professor corrector, no creu que els professors renuncien massivament.
7: Entonces la gente prefiere ir y atender correctamente a sus alumnos y corregirlos de manera objetiva y de lo más profesional posible, que ejercer un derecho que después no va a llegar tampoco a ningún sitio porque nos van a sustituir igualmente. Para que esto tuviera un efecto de verdad, todo el mundo tenía que renunciar, pero claro, están las cuestiones legales de si se puede, los compromisos morales de la gente con estas convocatorias que al final la gente se apunta de manera voluntaria.
6: Afirma que malgrat haver estat de vaga, en les últimes setmanes s'han continuat corregint els exàmens de l'última avaluació i atès l'alumnat. Recordar que la Conselleria d'Educació va respondre que, com a mesura preventiva, la Comissió Gestora de la Pau anticiparia la constitució dels tribunals com a màxim a demà divendres i va assegurar que hi ha 1.500 professors voluntaris.
1: A este respecte, la Universitat de València ha emès avui un comunicat demanant que s'arribi a un acord de la vaga educativa indefinida a la major brevetat. Diuen, la institució acadèmica demana avantposar l'alumnat reconeixent al mateix temps el paper essencial, segons diuen, del professorat en l'ensenyament públic. Fonts de la Conselleria d'Educació fan una crida a la tranquil·litat pel que fa a eixes proves d'accés a la universitat, descarten ara mateix qualsevol incidència amb la selectivitat d'enguany.
8: La brújula Comunitat Valenciana.
9: Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses així no són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
10: El viernes 29 de mayo vive una edición especial de Comunidad Valenciana en la Onda desde el CDT de Turismo de Valencia. Hablaremos de turismo con valores, el lado humano del turismo en la Comunidad Valenciana, un turismo que da oportunidad.

0: succeiràs a casa de Vetera després d'una nit de discoteca amb Pablo Jara, un altre futbolista. La víctima ha relatat com va viure la presumpta agressió sexual, amb por, ha dit, amb dificultat per a respirar i demanant a Rafa Mir que parara. Ell només ha respost les preguntes del seu advocat i ha insistit en que tot va ser consentit, ha dit. La fiscalia demana una pena de 10 anys i mig de presó per a l'exjugador del València Perixà, presumpta doble agressió sexual, 3 anys en el cas de Pablo Jara per tocaments sense consentiment. La fiscalia, d'altra banda, ha iniciat en les últimes hores la investigació a la confraria de la Puríssima Sang de Sagunt, que va tornar a negar-se ara fa uns mesos a que les dones participen activament dels seus actes religiosos. Una decisió que se suma a l'inici del procediment per part del govern central per a retirar el distintiu de festa d'interès turístic nacional a la Setmana Santa Saguntina. I l'escàndol per la presumpta adjudicació irregular de vivendes de protecció oficial a Alacant ha tornat avui a ressorgir, concretament al ple ordinari de l'Ajuntament de la ciutat. El Partit Socialista recorda a l'alcalde, a Lluís Barcala, que en el seu moment Barcala va anunciar que prohibiria els càrrecs públics i municipals que optaren a l'adjudicació d'habitatges protegits. Pepe.
1: La portavoz socialista Ana Barceló ha reprochado al alcalde que cuando surgió el escándalo fue el primero en ponerse delante de la indignación pública y anunció que llegaría hasta el final. ¿Dónde han quedado esos valientes anuncios?, ha preguntado Barceló.
2: Señor Barcala, aquello sonaba no solo a contundente, sino a valiente, a firme. ¿Dónde ha quedado todo eso, señor Barcala? Ha quedado en puro teatro.
1: Lejos de responder, Barcala ha delegado en su portavoz, Mari Carmen de España, para acusar a Barceló de tener soberbia moral por hacer parecer el caso Lesnaus con lo que está ocurriendo en el PSOE y en el gobierno.
3: Se puede hacer una serie larga de Netflix. Mire, le voy a decir los capítulos para que no se le olviden. Las amigas del ministro, la fontanera, el músico de la Moncloa, las joyas de Zapatero, el máster de la mujer del presidente, y podría seguir muchísimo más.
1: De España ha afirmado después que el equipo de gobierno va a actuar como siempre, con absoluta legalidad y total transparencia.
0: Com ja avançàvem, ara fa 24 hores, la reina Sofia ha presidit avui dijous a Castelló de la Plana el 29è Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, una cita que ha reunit representants dels 54 bancs d'aliments espanyols per a analitzar els principals reptes en la lluita contra la pobresa i el desaprofitament alimentari. Ha seguit el Congrés, Juanjo Tovar. Sembla que no tenim ixa crònica enllestida de Juanjo Tovar des d'Onda Cero Castelló per a contar-nos en qualsevol cas ixe congrés que està tenint lloc allí a la capital de la Plana avui, Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. Avui és el dia de la nutrició. Els experts alerten precisament que la desnutrició, en este cas, continua infradiagnosticada, diuen, en moltes malalties cròniques, malgrat el seu impacte directe en l'evolució clínica, l'autonomia i la resposta als tractaments. Amparo Sánchez.
4: A motiu del Dia de la Nutrició, el Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana ha advertit de la necessitat d'incorporar-los al sistema sanitari per abordar les diferents patologies. Maite Navarro és la seva presidenta.
5: Que la alimentació no solo influye en la prevención de enfermedades, sino también en la evolución y calidad de vida de quienes conviven con patologías crónicas. Queremos visibilizar cómo el acompañamiento nutricional puede transformar la vida de muchos pacientes y por qué los dietistas nutricionistas deben formar parte de los equipos sanitarios que hagan posible esta realidad.
4: Afirmen que, per exemple, els pacients amb càncer que reben atenció nutricional especialitzada poden millorar fins a un 30% la seva supervivència, a més de tolerar millor els tractaments i preservar la seva massa muscular.
0: I ara sí, Juanjo Tovar, amb el Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. Juanjo.
6: La trobada es desenvolupa en un ambient de col·laboració entre entitats socials, voluntaris i institucions. La reina Sofia ha inaugurat este matí el Congrés, destacant la importància de reforçar la xarxa solidària i millorar la coordinació per arribar a més persones en situació de vulnerabilitat. Des del Banc d'Aliments de Castelló, el seu president, Santiago Miralles, alerta també de l'augment de matrimonis joves entre les persones ateses.
7: El miedo que yo tengo pues de esos matrimonios jóvenes que, bueno, las situaciones pues a veces no son las que tendrían que ser. Tres productos que son los que más nos cuesta por tener, que es como el aceite, la leche y después algo de latas en conserva.
6: La trobada serveix així per a reforçar una xarxa solidària que cada any distribuís milers de tones d'aliments en tota Espanya.
0: I contem també que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua està d'aniversari. Celebra els seus primers 25 anys de

0: trajectòria de foment i de promoció del valencià. Una celebració que ha començat, de fet, esta mateixa vesprada amb el primer d'un seguit d'actes commemoratius. El que està tenint lloc ara mateix esta vesprada és una taula rodona amb l'humorista Maria Juan i la cantant La Maria al monestir de Sant Miquel dels Reis de València, que és la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hi assisteixen representants de l'acadèmia, però també del món polític, cultural i social valencià. Connectem ara amb Edu Esteve amb la informació esportiva i no marxen, perquè en l'horatge parlarem de la gran calor que farà demà. Anem ja amb la informació esportiva valenciana d'avui. Eduardo Esteve, què tal?
1: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Avui amb el futbol de protagonista i concretament amb el València de protagonista, no?
1: Sí, perquè hem ficat l'objectiu del València. El València es posa a Europa com a objectiu la propera temporada i el que vol és arribar al nou Mestalla jugant d'aquesta competició europea, i per això no vol vendre a Javi Guerra, i el que vulgui el futbolista haurà de pagar la seva clàusula de rescisió. Hola, Victoriu, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada. Tres apunts sobre el València. Un, el canvi d'objectiu de cara a la pròxima temporada. L'objectiu serà Europa i ese serà l'objectiu que es marcarà per a la plantilla de cara a la pròxima campanya. Volen que el València comence jugant competició europea en la inauguració del nou estadi. Un altre punt, i és que Javi Guerra no està en venda. Tots aquells que vulguin interessar-se pel jugador del València seran remesos a la seva clàusula de rescisió, i el València no farà res perquè Dani Parejo torne al conjunt valencianista. En els últims dies, Parejo ha manifestat públicament la seva intenció de tornar al València, però el València no li oferirà el retorn a Parejo.
1: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal ja va tancant les primeres dates de la pretemporada. Víctor Fran, bona vesprada.
3: ¿Qué tal? Buena vesprada. Tal y como ha podido confirmar Onda Cero, el Villarreal participará que es proper estiu en la Como Cup, el torneig de l'equip italià, que aquesta temporada s'ha classificat per primera vegada en la seva història per a Lliga de Campions. Allí s'enfrontaran al conjunt dirigit per Cesc Fàbregas i també a l'actual campió de la Conference League, el Crystal Palace de Jeremy Pino. Un conjunt el groguet que la propera setmana confirmarà l'arribada d'Íñigo Pérez per a la banqueta.
1: Gràcies, Víctor. L'Elx vol un tècnic que mantiga l'estil de Sarabia. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buenas tardes. Un día después de la inesperada decisión de Sarabia, se marcha del Elche a pesar de la permanencia y de que tenía contrato hasta 2027. En el entorno empiezan a sonar nombres de entrenadores para ocupar el banquillo del Martínez Valero. Cristian Bragarnik parece que esta vez quiere optar por la vía nacional, por un técnico que conozca la Liga Española. El objetivo es encontrar un técnico de perfil continuista a Becasese y a Sarabia. Un técnico al que le guste el dominio del balón y que proponga un fútbol ofensivo.
1: Gràcies, Felipe. I a l'Hércules se'n va el segon tècnic, David Vilanova. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Beto Compain, técnico del Hércules, va a tener que reestructurar su cuerpo técnico después de que el club alicantino haya anunciado hoy la salida de David Vilanova. El técnico catalán, segundo entrenador y hombre de confianza de Beto, se marcha por motivos personales. De esta manera, Beto va a tener que reestructurar su cuerpo técnico. En principio va a ser Alberto Segarra, el que era el entrenador de porteros, el que ocupe el puesto de Vilanova como segundo entrenador.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport.
0: Molt bé, gràcies, Edu.
1: Adeu, Ramon.
0: I atenció, demà divendres a la calor, el prelitoral de València arribarà previsiblement a temperatures de més de 36 graus, 36, és a dir, equivalents pràcticament a un dia normal de meitat del mes de juliol. Serà, de fet, el dia més càlid d'este episodi de calor. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en els últims 12 dies les temperatures han sigut típiques de meitat de juny i han deixat, ja ho hem contat així a la ràdio, han deixat valors de rècord de temperatura de l'aigua del mar també. Este dimecres, per exemple, es va registrar el màxim històric en un mes de maig a la Boia de València amb més de 22 graus de temperatura de l'aigua de la mar. Precaució, per tant, demà no només a València, sinó a tot el territori. Precaució demà amb la calor. Així està la Comunitat Valenciana a 28 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa ací, a la ràdio, a Onda Cero amb la brújula de Rafa Latorre. Molt bona vesprada.
6: La brújula Comunitat Valenciana.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero València.
9: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético.

0: entrenador de Riquelme, aunque Riquelme no ha anunciado un acuerdo, ni con el entrenador ni con su club de origen. Dicen que Mikel Arteta puede ser el entrenador de Riquelme. Mikel Arteta, que dirigirá la final de la Champions este sábado. Jesús López.
1: ¿Qué tal, Edu? Pues la última renovación de Arteta fue en 2024 y firmó hasta el 27, o sea que ahora mismo le queda un año más de contrato en el club Gunner. Pero no solo eso, sino que además esta misma semana el dueño del equipo, Josh Krenk, en una entrevista declaraba que la máxima prioridad del Arsenal este verano es ampliar ese contrato con el entrenador guipuzcoano para que se quede muchos años más al frente del Arsenal.
0: Entonces es otro nombre al aire que suena, que se queda en el subconsciente de los aficionados, quizá de los socios del Real Madrid. Arteta es una posibilidad. No, Enrique Riquelme no ha anunciado a Mikel Arteta, un medio de comunicación ha nombrado a Mikel Arteta, que tiene contrato e intención de continuar en el Arsenal, pase lo que pase en la próxima final de la Champions. Es un riesgo a veces anunciar acuerdos cerrados con futbolistas o entrenadores, porque el riesgo es que salgan y te los desmientan. Es mejor así, soltar nombres sin concretar nada. Son las 9 menos 10, sigue el deporte en Onda Cero.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula del Radio Estadio, con Eduardo Estevo.
4: ¿Qué tal? Molt bona vesprada i benvinguts a la brújula del Radio Estadio. Temps ara per a parlar dels nostres equips a la Comunitat Valenciana. El València es posa a Europa com a objectiu la propera temporada. El que vol és arribar al nou Mestalla jugant competició europea. I per això no vol vendre a Javi Guerra. I el que vulga al futbolista haurà de pagar la seua clàusula de rescisió. Hola, Víctor Lluc, bona vesprada.
5: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Sí, hi ha molta activitat pel que fa a l'actualitat valencianista en el mercat, perquè el València està pendent de renovar la plantilla de cara a la pròxima temporada, però el més important és que renovarà l'objectiu. L'objectiu per a la pròxima campanya serà arribar a Europa. Ese serà el canvi de mentalitat en l'equip, confiança al 100% en Corberán, i el que farà el València serà intentar classificar-se per a Europa de cara a la següent campanya, perquè el que volen és inaugurar el nou estadi jugant competició europea. Esa confecció de la plantilla anirà encaminada a augmentar el nivell i començar la lliga amb canvis de mentalitat. És com Tanguido de cara a la pròxima temporada. De fet, el València encara no ha acabat aquesta negociació amb Guido i encara no està descartada la possibilitat que l'argentí es quede al València. També Javi Guerra. La intenció és que Javi Guerra es quede en l'equip valencianista perquè no està en venda. El club remetrà a la clàusula de rescisió als clubs que s'interessen per ell. És una clàusula alta, més va augmentant segons avança el mercat, i volen que siga un dels jugadors importants per al projecte de la pròxima temporada. I un altre punt pel que fa al mercat, i és que en els últims dies Dani Parejo ha manifestat la seva voluntat de poder tornar al València si es produirà l'oportunitat. Bé, doncs una oportunitat que no es va produir perquè el València no contempla el retorn de Dani Parejo la pròxima temporada al camp de Mestalla, així que no hi haurà proposta per a l'excapità valencianista. El Llevant se'n va a Morales, avui ha fet oficial el Llevant, també s'ha un comunicat agraint els últims anys de llevantinisme, i com dic, un Morales que ha estat un total de 10 temporades en el Llevant i ha jugat un total de 377 partits amb la camiseta granota, i en els pròxims dies hi haurà un acte, una roda de premsa de comiat del futbolista José Luis Morales. I acabem amb bàsquet, perquè demà València Bàsquet juga al Roig Arena l'últim partit a casa de la fase regular contra Gran Canària en la jornada 34 de la Lliga ACB. Encara queda un partit més per jugar este cap de setmana davant el Barça, i València Bàsquet encara pot ser segon en la competició o acabar quint, amb el que això suposaria de cara al factor pista i sobretot als encreuaments en els play-offs pel títol de la Lliga ACB. Així que el partit de demà és important. Si València Bàsquet aconseguís la victòria demà i aquest cap de setmana contra el Barça, terminarà segon en la lliga regular.
4: Gràcies, Víctor. Precisament ha parlat Pedro Martínez d'este partit.
6: Yo veo bien al equipo. Yo veo bien a los jugadores, ¿no? A los jugadores, entre comillas, pues que más se está hablando de ellos. Nada que decir. Los veo súper centrados. Los veo entrenando bien. Yo creo que también es un mensaje que quiero dar a la afición, ¿no? De cara al partido de mañana, de que ante las dificultades lo que tenemos que hacer es apretar los dientes, ¿no? O sea, no caer ni en el desánimo ni nada. Estos mismos jugadores, yo creo que nos han llevado a momentos muy buenos, tanto de juego como de resultados, ¿no? Y ahora pues estamos sufriendo, ¿no?
4: Mentre el Villarreal ja va tancant les primeres dates de la pretemporada. Víctor Frank, bona esperada.
7: Què tal? Bona vesprada. Pues actualitat en el primer equip del Villarreal, que ve marcada amb el primer equip de vacances per el